0: set de ràdio. Són les 4.
1: Et mires en el mirall, buscant formes rares que jo...

0: éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
3: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Bona nit i benvinguts altre cop al programa Líder de Catalunya. Soc Moisès Campané i això és El Debat. La d'avui serà una nit històrica, ja que tenim amb nosaltres els dos candidats a aquestes eleccions en l'únic debat televisiu d'aquesta campanya. No són unes eleccions qualsevol, són les definitives. Els experts i els analistes estan d'acord en que no només marcaran el futur del nostre país, sinó que traçaran els senders a través dels quals s'edificarà el futur de bona part de la humanitat. Una nit transcendent, sense cap dubte. Sense més preàmbuls, donem la paraula al primer candidat de la nit. A la meva dreta, el senyor Oriol Batlle ens presenta el seu programa. Endavant!

0: Doncs fins aquí el temps d'exposició del senyor Batlle. En efecte, uns plantejaments nítids i exposats amb tota claredat. Passem ara al segon candidat de la nit. A la meva esquerra pot començar l'exposició del seu programa el senyor Josep Fuster. Quan vulgui.
1: L'únic camí de la fi en el progrés. No volem més, fora aquesta societat d'accés. Revolució, trenquem les mil cadenes opressores i els barros de la presó, aquesta és la nostra solució. I si no, que baixi bé i ens discuteixi la nostra raó. Que no, ni classes ni esclaus de cap senyor. Que

0: fins aquí el temps d'exposició del senyor Fuster. Ha ofert un ideari molt contundent i molt ben teixit, a més d'exposar-lo amb molta convicció. Ara, senyores i senyors, els deixem uns minuts per donar pas a la publicitat i en breus instants comencem el debat.
1: Cansada d'amagar la teva feminitat? Ja estàs farta d'haver de camuflar la teva bellesa femenina? No pateixis més. Amb el nou tampó bordó, a més d'absorbir totes les olors, també podràs absorbir tots els teus fluids més desagradables. No ho dubtis, tampó bordó.
2: Ja a la venda l'esperat segon disc d'Obeses. El grup de moda als Estats Units, que ja ha venut més de 2 milions

0: discogràfies arreu del món. Un disc amb singles com Botifarra amb seques, La ben plantada, Correm i molts d'altres. No et quedis enrere. Descobreix la nova música del grup que s'ha inscrit el seu nom entre els més grans. Compra el teu disc. Obeses, ja a la venda als millors establiments. Coll Motors presenta el nou tot terreny.
1: Set de ràdio. Són les 8.

No puc fer una altra cosa que estar al teu costat, escoltant la teua història. Ah.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

Hola a tothom i benvinguts a Top Sound, el programa internacional on cada cançó representa un país diferent. Cada setmana viatgem pel món a través de la música independent per descobrir artistes extraordinaris, nous sons i cultures musicals úniques. Comencem aquest nou viatge musical. Comencem el nostre viatge als Estats Units amb una cançó plena d'energia que combina ritme, actitud i unes sonoritats urbanes molt contagioses. És un tema que transmet confiança i dona el millor inici possible al programa d'avui. Representant els Estats Units, arriba a Sad Game amb I'm Getting It.

ara viatgem fins a Suïssa per descobrir una cançó carregada de passió i determinació. Les seves melodies intenses i el seu missatge inspirador ens recorden la importància de creure sempre en nosaltres mateixos. Representant Suïssa, escoltem Astral Rocks amb The Flaming Me.

Arribè Mara Italia amb una proposta original, plena de personalitat i energia. Una cançó que juga amb les idees i demostra que la música és capaç de superar qualsevol frontera unint cultures diferent amb creativitat. Representant d'Itàlia, escoltem Ozzano 3 amb I Love America.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

set de ràdio. Són les 6. Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Set de Ràdio. Són les 9. Otro éxito.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música.
2: It's gonna be alright.
0: Esta es la radio. La radio.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito. Con la mano
1: levantada. Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: set de ràdio. Són les dues.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.